0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, a la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria, amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit. Can you see him? Can you see my tits through my t-shirt? Can you see him?

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona 2.
5: Diada Nacional de Catalunya, Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofrena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, cercavila de cultura popular catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bans municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

0: volume.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Està escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Diada Nacional de Catalunya, CUNIT, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de CUNIT. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els gegants de CUNIT, la colla Tocats pel Foc, els grallers i els balls de la colla Balls Populars de CUNIT. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels joves diables de CUNIT. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de CUNIT, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 7:45 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de CUNIT. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a CUNIT, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio CUNIT i l'Ajuntament de CUNIT.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar el recorregut dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts, infants, a partir de segon de primària, joves i adults, violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i al Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.
4: Bonito.
0: Bar La Piña.
4: Todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
4: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
4: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
4: Se ve el mar.
0: Fideuay paellas.
4: Y tú es el día.
0: Ven a conocernos.
4: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
4: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
4: El teléfono suena, mi pana,
0: enfrente de la comisaría de la policía local.
4: Así,
0: ah, no, y por cada bebida tienes tapa a elegir.
4: La moza,
0: Bar La Piña.
4: Qué bonito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

Un any més, l'Escola de Música de Cunit inicia un nou curs. Així que, si us agrada la música, tenim diverses activitats esperant-vos. Banda extraescolar gratuïta. Obrim les inscripcions de la banda extraescolar a les escoles de Cunit de Pompeu Fabra, els Cossetans, Sol Cunit i l'Institut Ernest Lluch i Martí de Cunit. Activitats a l'Escola de Música. Sensibilització musical per nens i nenes de 13 a 15 anys i tallers d'instruments per alumnes de primer de primària. Instruments i conjunts. Infants, a partir de segon de primària. Joves i adults. Violí, viola, violoncel, contrabaix, trompeta, trombó, clarinet, saxo, flauta, guitarra, baix elèctric, bateria, cant i piano. Us esperem al nou edifici de l'Escola de Música, situat al carrer Sonofre Llopis, número 11, a l'antic CAP. Per més informació, podeu entrar a la nostra pàgina web, www.emmcunit.cat, o contactar amb el següent correu electrònic, secretaria@emmcunit.cat. Que tingueu un curs ple de música.

0: Potser.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora, i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre de 2026. Divendres, 11 de setembre, a les 11 del matí, a la plaça de la Vila, catifa de flors a càrrec de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. A la mateixa hora i al pati de l'Ajuntament, seguici de les colles locals de cultura popular catalana fins al monument del Tricentenari, on tindrà lloc l'ofena floral institucional. A continuació, a la plaça de la Vila, Parlament Institucional i Cant dels Segadors. I seguidament, Cercavila de Cultura Popular Catalana, amb la participació de les colles locals, els Gegants de Cunit, la colla Tocats pel Foc, els Grallers i els Valls de la colla Valls Populars de Cunit. En acabar, la plaça Santiago Rossinyol, xiulets i trons per la cultura tradicional a càrrec dels Joves Diables de Cunit. I a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, concert de maneres amb els Cremats. Espectacle especial amb motiu dels seus 30 anys de trajectòria amb una proposta musical pròpia, qualitat vocal i instrumental. Dissabte, 12 de setembre, a les 11 del matí, sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, conferència Animals, rituals i creences, sacrificis i dipòsits d'animals a Catalunya i el Penedès a l'edat del ferro. A càrrec de Sergio Jiménez i Mael Casán, arqueòlegs i especialistes en arqueogeologia. I a 8:15 del vespre, a la plaça de Turisme, ballada de sardanes amb la cobla contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit. Podeu consultar els recorreguts dels seguicis, l'ofrena i la cercavila a cunit.cat o als bancs municipals. Diada Nacional de Catalunya a Cunit, 11 de setembre 2026. Amb el suport de Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.